some Alice. Que els pets de Mansi m'enfrites i encén que és del banc i tot cor per riquet de córrer els pets de punt.